0: 1, 2, 3, 4.
1: M'han basculat de l'altre costat. M'han obligat a perdre el passat. M'han capficat.

per l'atzar d'haver nascut sota el sol. M'han delatat i delimitat, m'han amagat sense res demanat.

demostrat l'autoritat. Aquí he denunciat la mar Tarana. M'han pentinat. M'han... He somiat, m'ha evaporat. Corre, marxa, no conec res. Jo no he après. Abraçadora.